0: Nos tenemos que marchar mañana a las 6 en punto de la mañana, 5 en Canarias. Empezará de nuevo este programa con Laura Lorenzo, con el ingeniero Montes, que levanta la persiana, con todo el equipo del tramo informativo y con el resto que nos vamos incorporando después. Adiós, Jota, que tengas un buen día.
1: Ya nos vamos.
0: Ahora empieza la programación local y regional, a la que no le quitamos ni un segundo. Bueno, le he quitado tres.
2: Bona vesprada. El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha afirmat davant la jutgessa de la Dana que no recorda la quidra de l'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, en la qual li advertia del desbordament del barranc de l'Horteta. Durant la seva declaració també ha assegurat que no va escoltar el diputat provincial responsable del Consorci de Bombers, Avelino Mascarell, que estava també en la reunió del CECOP, i dir res sobre l'emergència a Xiva després de que la seva alcaldessa parlara també amb ell. En el seu primer testimoni, el juliol passat, davant la jutgessa de la Dana, Mompó va declarar que fins a les 7 no va tindre cap informació sobre la situació del barranc del Pollo. Parlant de la Dana, el PSPE-PSOE ha presentat una querella en el Tribunal Suprem contra l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, per fals testimoni davant la Comissió d'Investigació de la Dana del Congrés dels Diputats. La querella es basa, diuen, en les contradiccions entre la declaració de Mazón en el Congrés el passat mes de novembre i la investigació del jutjat de Catarroja, així també com el contingut dels missatges del grup de WhatsApp del govern valencià. I la Unió Llauradora i Ramadera ha convocat una concentració per al divendres 10 de juliol davant les seus a València de les conselleries d'Agricultura i Medi Ambient per a reclamar, diuen, mesures urgents enfront l'increment dels danys ocasionats per la fauna silvestre en les explotacions agràries, també per a exigir actuacions contra l'abandó de terres agrícoles. I prop de 6.000 estudiants s'examinen des d'avui fins al proper dijous en la convocatòria extraordinària de la prova d'accés a la universitat, la Pau en la Comunitat Valenciana. El primer examen ha sigut este matí el de castellà, amb un text que parla del racisme i un poema de Pedro Salinas.
3: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
4: Provincia de Valencia.

0: els companys i les companyes que intentaven aquesta precarietat que no es veia clarament, però ha arribat un moment que han dit fins ací, perquè no tenim recursos, perquè som els pitjors pagats de tot l'estat espanyol, perquè les ràtios són elevades i ja està bé d'intentar pal·liar en el nostre esforç totes aquestes mancances. Mm-hmm. Per tant, si avui tenim mesa, tenim una mesa de negociació. Primer era una mesa ordinària d'inici de curs, però després tenim la mesa d'infraestructures, que per fi ens han enviat un document previ. També és veritat que no tenim cap abans, és el mateix document que deixarem en les negociacions anteriors. Uh-huh. I clar, això ens limita moltíssim, perquè sabeu que les negociacions han sigut molt complicades, ja que no teníem documentació prèvia, de mesa en mesa, meses de 12 hores, inclús acabàvem a les 2:30 de matí, ja ho sabeu. Igual els avanços eren de 2 paraules. Ha costat moltíssim, els documents inicials no tenen res a veure amb els finals, però després d'un esforç per part de tot el conjunt de professorat, increïble, durant un mes. Mm.
1: I Maite Montaner, en aquest cas, diguem que la Conselleria d'Educació parla d'estretors pressupostàries per justificar que no pot anar més enllà de les seues propostes, però creus que hi ha marge per a més millores?
2: Clar que sí, que hi ha marge. Anem a veure. Fer política implica on tu poses, on tu prioritzes les teues partides pressupostàries. És a dir, tu pots prioritzar la inversió en serveis públics o en altres àmbits. Què passa amb aquesta conselleria, amb este consell? Que se m'ha adonat que en els últims temps estan fent retallades en totes les partides que implica els serveis públics i estan avançant en privatització d'estos serveis públics, de sanitat, d'educació, de serveis socials. Clar. És de veres que tenim un problema de finançament també, que és de tots i de totes sabut, però també és de veres que la Generalitat té capacitat recaudatòria i que el que està fent en els últims anys és renunciar a impostos que són autonòmics i per tant està deixant d'ingressar uns diners que, si no mal no recordo, són al voltant de 550 milions d'euros tots els anys. Per això jo li diria al senyor Llorca, al president, que s'oblidarà un poquet de lo de la prioritat nacional, que avui és en tots els mitjans de comunicació, i que pensarà un poquet més en la prioritat social. És a dir, en les necessitats que té el poble valencià, que tenen les ciutadanes i els ciutadans valencians, i que també, quan parlarà amb el govern central, que no prioritzarà els seus interessos partidistes, sinó que pensarà un poquet en la societat valenciana. I un exemple, no? Uh-huh. Que també mostra un poc la falta de transparència i com ha funcionat l'opacitat en la que ha funcionat la Conselleria d'Educació. Mireu, tenim un programa per combatre la bretxa salarial, vam negociar un mes a general, és un programa temporal que tracta d'igualar els sous del personal de les dones i els homes en l'àmbit de la Generalitat. Uh-huh. Què passa? Tots els sectors de la Generalitat han fet efectius eixos fons i han corregit eixos desequilibris, menys en educació. I tenim el temor de que eixos diners es perguen. Clar. Perquè a més estem parlant d'un col·lectiu altament feminitzat on més del 70% són dones i són de les pitjor pagades de tot l'estat espanyol, com ha dit la meva companya. Aleshores, no podem consentir que aquests diners se perguen degut a la inoperància de gestió que té la Conselleria d'Educació. Uh-huh.
3: Uh-huh. Bueno, ja estem en el mes de juliol, per a molts tindran estos mesos de vacances. El gros de les mobilitzacions s'han aturat per un temps, però la vaga realment no ha acabat, no? Què passarà en setembre i hi haurà noves mobilitzacions com les que hem vist fa unes setmanes?
0: Bé, nosaltres el que farem va ser mitjançant una enquesta preguntar a tot el conjunt del professorat què volia, si volia desconvocar la vaga a partir del dia 11 de juny, després del mes que tingueren vaga, o si volia suspendre-la de manera estratègicament parcial, o sigui, és a dir, per a un temps, i d'esta manera poder reactivar-la en qualsevol moment. Tot això depèn de l'actitud de l'administració. És a dir, si estem observant que les negociacions van avançant, que els documents milloren cada vegada més i tot això té un resultat final que és satisfactori per a tots, per ara totalment insuficient, uh-huh. Almenys per a la UGT és molt insuficient tots els punts, però si veiem que tenen bona voluntat continuaríem negociant sense cap problema. Ara bé, si no tenim aquesta opció i s'estanquen o es tanquen les portes en aquest sentit, tornarem a reactivar qualsevol tipus de mobilització o inclús la vaga, que no voldríem, perquè sempre és l'última opció, però si fora necessari també.
1: Uh-huh. I com a secretària general d'UGT Serveis Públics, Maite, quin missatge llançaries tu al professorat en particular i en general al conjunt d'empleats i empleades públics?
2: Bé, jo el que es diria és que no es fallarem. Nosaltres som una organització que defensa els serveis públics, la qualitat de la prestació també, com no, les condicions de treball de tot el personal, que són l'ànima de l'estat del benestar, no? Però jo el que es faria arribar és un missatge de que estem ahí, de que anem a utilitzar tots els mitjans que estan al nostre abast. Per exemple, en totes les meses, en totes les taules de negociació estarem tractant de denunciar les retallades que es produeixen en serveis públics, denunciar les privatitzacions, les retallades de drets del personal, i que si no és possible en la negociació utilitzarem altres camins. Per exemple, la mobilització, que hem tingut un èxit molt important, i fruit d'aquesta mobilització de tota la comunitat educativa és quan la conselleria ha decidit avançar un poc en les seues propostes. Escolteu, i si finalment és necessari, anirem també a la judicialització d'alguns assumptes. Vull dir, anem a defensar-los en totes les armes, no m'agrada aquesta paraula, però que tenim al nostre abast. I, a més, nosaltres, els treballadors i les treballadores públiques ens han consolidat com el primer sindicat de les administracions públiques en el conjunt de l'estat espanyol i, el més important, en la comunitat valenciana. Aleshores, nosaltres no anem a fallar-los, no anem a defraudar-los i anem a continuar treballant per ells, pels serveis públics valencians i pels drets dels treballadors i les treballadores públiques valencianes.
1: I nosaltres així a esta casa, com ho hem fet des de que començà i com ho hem seguit fent al setembre, quan es reprenga tot i segons aquestes negociacions conforme vagin avançant, per suposat que vos seguirem donant veu i seguirem donant veu a este sector públic, el de l'educació, per veure que, creuem dit, puga plegar a aquestes negociacions i puga millorar totes aquestes condicions que ara es reclamen. Així que Maite Montaner, secretària general d'UGT Serveis Públics del País Valencià, i Maite Tarazona, secretària del sector d'educació d'UGT Serveis Públics. Gràcies a les dos i seguiu informant-nos de tot el que passa en qualsevol moment. Gràcies.
2: Moltíssimes gràcies.

0: Comunitat Valenciana en la Onda i Caixa Popular.
1: L'esport és competició, però també és integració, igualtat d'oportunitats i transformació social. En este context, l'associació PROMIS, Professionales del Mundo por la Integración Social, s'ha consolidat com una de les entitats de referència en la promoció de l'esport inclusiu. Amb motiu de l'inici d'una nova edició dels Premis a l'Esport Inclusiu, conversem amb el seu president. Ell és Alexander Díaz. Alexandre, bona vesprada.
2: Hola, muy buenas.
1: Octava edició... ¿Cómo ha evolucionado el proyecto desde sus inicios?
2: Bueno, de manera natural, tal vez, muy orgánica, como se dice ahora. Comenzamos hace 8 años con los premios, sin embargo, PROMIS tiene ya, está por los 20 años, la fundamos en 2008. Hace 8 años vimos que había la posibilidad de reconocer los proyectos inclusivos, de deporte inclusivo en varias categorías que

0: Gente de Fallas con Boro Peiró y el patrocinio de Turrón Viena Maybel.
1: Mira, hace ya tiempo que no me como un Maybel, ¿eh? Eso tiene fácil solución.
2: Nevera. Hola, ¿qué tal?
1: Ay, sí, fresquitos en la nevera.
2: Yo estoy en el congelador, os avise.
1: ¿En el congelador?
2: Está millón en cana.
1: Pero no se fa molt dur. Bueno, tenéis que hacer la prueba.
2: Bueno, tú y yo
1: hacemos
2: una prueba
1: una vez. Come chelat. Farem chelat de Maybel así un año en la radio.
3: No me digueu més, per favor.
1: Podríem tornar a fer-lo i gravar la resulta.
2: Ara tenen polos, eh? Ellos tenen polos de palote i polos de Kelia.
1: És de Kelia. ¿Polos de palote?
2: Sí. No, que son palote, la marca palote, es digo.
1: Pero de... Kirinin. ¿En serio? Sí. ¿Això no m'ho he provat jo?
3: Quina
2: maravilla. I a Paulita que mos emporte.
1: Claro.
2: Però el Maybel en estiu sí que se pot minxar, claro
1: sí,
2: que se pot minxar.
1: Sí, home, i tant
2: que sí. La gent en estiu no minxa xocolata, claro que minxa, fresquet.
1: Uh-huh.
2: Fica-se a nevera, està en el supermercat, si Mercadona en consum està. Ara, sí. Una cunya gratis
1: pel tio Roig i
2: pel tio. Falta el València Bàsquet, una cunya ara. I l'altra pel consum, ara una pagada uno. Al final no rinyen, has vist? Ahí està, és tio Maybel. I les xutxes de Damel i tot, claro.
1: Que bo, m'apeteix un Maybel fresquet ara.
2: Ahir em vaig ser al riu, que calor feia, però bueno, ja està. A les 3 i pico al matí, que ha plegat la Fira Major de València a la Cort de Burgos, ja estan així, ara ja pues, n'hi ha un munt d'activitats ara que tenen ja en la Fira Xulón, en moltíssima activitat. Avui n'hi ha descans, però pràcticament per tots.

0: Però és que una cosa molt xula en la fira, avui. Ara t'ho diré. És algo de Mecano, crec, no? Sí, esta nit en els xardins. Ahir el que es començava en el campionat de truc, parxís i dominó. De començava, no. Tots els finalistes del sector de truc, parxís i dominó que van ja ahí midiéndose la pana per veure qui és el que al final...
1: Un tributo a Mecano o algo o què?
0: Sí, ja t'ho dic enseguida. Que tinga així el programa. És que no s'ha presentat, però clar, demanaré el programa ja perquè si no, dic, ostres, enviem el programa de la fira... Més que tu perquè la gent sàpiga. S'inaugura demà, eh? Demà ja n'hi ha... Ara vos diré jo el que n'hi ha preparat per demà. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes 30. Eterno Mecano con banda de música en directo de Unió Musical Societat Castellar, de Oliveral. I és esta nit, a les 10 de la nit, en els jardins del Palau Nord. Antes, lo que a tu t'agrada tant, el baile para mayores, del dúo Brillantina.
1: El dúo Brillantina és mi favorito.
0: Ahí está, esta nit crec que està Isa Bordas i sí, veus valencianes i tal, però la veritat és que són coses molt xules. Te recordo un poquet d'aixòs varietells de poble, no?, que sempre dic jo, i que moltes vegades dius, ostres, què t'apetixes fer en estiu? Baixar-te'n al riu, estar-hi, fer-te una horxeteta, baixar-te'n allí i tal, no sé. I entonces el xerit del Palau t'ofereix tots els dies això. Demà és quan se fa el gran espectacle musical que se diu Horxata.
1: Ojo, mira.
0: Ojo, cuidado.
1: Pues eso, a ver, sí. El espectáculo ya tomaron horchata.
0: De Belle Époque. Qué es bon. Que són 155 edició de un espectacle que reviu l'esplendor, la Belle Époque valenciana, i pues va estar molt xulo, imagina jo. És una producció original que combina música sinfònica, patrimoni històric, tecnologia i un gran final pirotècnic a càrrec de Peña Rocha. Després l'actriu Carmen Juan farà de mestra de cerimònia d'una vida horchatera de 1871. Té la bonico. I després diu la consejera Mònica Gil que volen fer una fira de xulol amb un espectacle que emocione, sorprenga. I el consejal de Falles, Santi Ballester, que la fira de xulol no s'entén sin la pólvora, i han preparat un final que sorprendrà al públic i que enllaça directament en la història de la pròpia festa. Moltes vegades fan finals de... Igual demà el final és un minut, dos minuts, que molta gent... Espectacle pirotècnic, com hi ha tant d'influència en les redes socials, que està tan de moda i tal, i quan espectacle super tal, i entonces la gent va, a millor és un minut i mig, i després la gent s'enfada, que no s'enfada, que tots els espectacles pirotècnics igual és... No és el cas de demà, a lo millor, però si vas acompanyar de música, de tal, de moltes coses, que la gent després no vagi dient, ostres, jo he vengut així a veure, no vas a veure un castell. Que moltes vegades la gent se...
1: Ja, no.
0: Que te fies de qualsevol. No te, tot el que hi ha en les redes socials no és veritat, evidentment. Tot el que contem en Onda Cero, sí. Tot el que hi ha en les redes socials, això sí que és veritat. Això és el que hi ha la gent que fem el cas. I el gremi d'artistes fallers, que també ha enviat un comunicat este matí, preparant ja ells el sopar de la punxa. Textualment mos fiquen que el gremio d'artistes falleros recupera la cena de los artistes falleros de València a la nit de la punxa. Imagina que recupera que ficar una taula on els artistes falleros siguen protagonistes, no? Això és una cosa que... Jo, el meu germà, jo, quan érem menanos, baixàvem, i nosaltres mos agrada molt, baixava mon pare, de fet. Així el que fica és que esta edició, esta cita que nasqué en 1967, deixat de celebrar-se per la dècada dels 90, ja la torna a juntar-se amb més força. La nit de la punxa, una nit de treball històrica, tal, tal, tal, los agremiados y las agremiadas que se suman a la celebración tomarán la calle de la Marquesa de Paterna de Campo, uno de los puntos más simbólicos de la ciudad del artista fallero, y también estarán invitados a disfrutar de la noche con los y los artistas, personalidades y representaciones, etc, etc. La gent no ho coneix, i el que van a poner és que moltíssimes de les candidates que ja aniran a ese sopar, que ja són totes finalistes, algunes, i això jo ho he aprovat, jo ho he comprovat, no he aprovat, no sabe ni on està el museu de la ciutat, el museu faller, i el museu faller està allí. O sea, el museu de la ciutat fallera, claro, es que eren dos museus, el museu del faller, que està així, que el divendres, per cert, el museu faller obrir les portes pa algo molt xulo, i és els dos ninots indultats ja se queden a viure allí, de per vida, algun dia no van a cabre, però de moment ja se queden a viure en companyia de tots els ninots, i engrossar tot aquest patrimoni tan bonic, i és un dels museus, si no el més visitat de València, el que més crida l'atenció. I el quadro de Carmen Prat, la feina major de València, descobrim el seu retrato ja, no? Que és un dia també molt xulo per a ella, que és quan ahí tiren la tela i apareix el quadro de la feina major de València, pues això també estarà. Però bueno, esto van recuperar també aquesta nit de la punxa, que antes era, pues això, antes sí que era que la ciutat fallera tenia molt de moviment, n'hi havia moltíssima, moltíssima gent en la ciutat fallera, i la gent s'acostava a veure com punxava en la flor. Ara sí que és veritat que queden menys tallers allí ja, però bueno, sí que n'hi ha molta carrossa, és molt bonic, veure-ho, perquè és molt curiós. I damunt el dia queda molt xulo, perquè vagin totes les candidates, majors, infantils, tot el món que s'acosta a llevore, on hi ha verbeneta, fa molta calor, però d'igual, però està molt xulo, és una tradició molt, molt bonica, pel dia siguent ja, pues, començar ja en la punxa, i xina que ja està clar. La feina major de València, que jo l'he llegit carrossa, l'infantil supongo que també,
1: Crec que després
0: està... Bueno, les ho vull ensenyar. No, això és el...

0: l'Ajuntament de València, però bueno, si et pots ensenyar, pues millor, no? I el que te dic, estigarem ahí, ahí tinguem a la Fira Major de València en l'autobús, en directe, i la veritat és que estaven encantats, tingueren la sort de viure el centenari de l'himne de Burgos, que si no recordo mal, damunt de fer un homenatge al Cid, que està allí enterrat, evidentment, i aquesta vinculació que té en València tan gran, el Cid Campeador, i en Burgos, València-Burgos, i la veritat és que el que mos deia Carmen, que era meravellós el veure la quantitat de el respecte i el carinyo que tenen per la figura de la Feina Major en Burgos, és algo increïble, per la Feina Major i per l'acord, no? A mi me consta que m'ho havia dit José Luis Baello i tal, molt de temps, quan vas a Burgos és algo increïble. O sigui, el carinyo que te tenen és una barbaritat, és una locura, i és veritat, no? És una cosa que ja no queden més, crec que no queden més visites ja fora de la comunitat, o fora, sí, no. Burgos serà l'última, han estat en Múrcia, que tenen que tornar a Castelló, evidentment, que queden coses en Castelló i tal, perquè això no para, evidentment, en un moment deixarà d'estar Carme i vindrà un altre i la roda no para, València, Castelló i Alacant estan sempre agarretes de la maneta i tal, no? I després ja, pues, pensant un poquet en... No em falles perquè els artistes s'han relaxat un poquet ara en aquestes fetxes, pobrets, sí. I bueno, n'hi ha molts que estan treballant, però bueno, hi ha que deixar-los ja tranquils. Després d'Alacant, pues, ja contaré un poquet algun dia també, pues, la regla va por barrios, hasta Alacant també plega el enfado d'alguns, evidentment, i això és, no, és normal. I bueno, però sí que és cert que se mostra un bon nivell de fogueres. Jo me'n veu disfrutant en prou, feia molta calor, ja t'ho digui jo. Ara estem esperant el concurs de mascletades, el concurs de castells, perquè mos diguen en este cas que són els guanyadors de mascletades i de castells, i pendents també del campionat de truc per xis i domino, que com t'he dit, que es comença a nit. La final serà un poc més avant, però està superxulo, perquè ara van eliminant-se poquet a poquet, i de tots els sectors de València sols queda, de totes les falles de València sols queden dos, uno contra uno, falla contra falla, no? Que n'hi ha alguns que guanyen més d'una vegada, això és difícil, eh?
1: Sí.
0: El campionat de truc és meravellós. Jo tinc pendent de jugar la Fira Major de València, ho han dit 40 milions de vegades, eh? O sea, que hem de jugar el campionat ixe, perquè té que estar superxulo. Samuel, el de la petarderia, l'altre dia penjarem un vídeo que jugarem uns pirotècnics i tal, jo penjo un vídeo en les redes socials i tal, i me diu, me n'ha anat a Atenia, que veran ets aquí, a un restaurant, i no comptes, diu, no poc. I entonces entra i el camarero, buenas tardes, le saco la carta, diu, la del truc no, perquè per que he vist en red social no tens ni idea de jugar, però si vol la carta de menjar. I Samuel diu, perdoneu, si és que he vist un vídeo que penjava Boro Peiró i tal, on te toca en la careta, però me fa molta gràcia, te trac la carta, diu, però les de jugar al truc no, perquè veig que no tens ni idea.
1: Ostres,
0: que maravilla.
1: Pues sí, home, aquestes anècdotes són les que molen, la veritat.
0: Ahí te la molt bonico, perquè ara queda molta gent. Si vaig a la Riu és molt xulo, perquè ara són moltíssimes les parelles que estan jugant. És truc, parxís i dominó. Ara poquet a poquet van eliminant-se, però ara està molt xulo, perquè allí, home, allí un mínimo gesto, un mínimo... Jo és que el dominó, per exemple, no li trobe... Uf, tens que estar massa concentrat contant lo que tal, el teu company quan te diu si no has vist lo que t'estava fent, no sé, uf, allò és allò és la Champion. El parxís... No ho sé, jo...
1: No t'agrada?
0: Sí, però no crec que... Creo que el parxís és
1: 100%. Pues jo me fico molt nerviosa.
0: Però 100% sort, no? N'hi ha estratègia en el parxís?
1: Home, claro. Perquè no sé, si van a minxar-te una fitxa o, jo què sé, te fiquen el pont i que després no pots desfer-lo, això és una ansietat. Ja. Calla. A mi me fica molt... A mi m'encanta jugar, vos vaig a confessar, al dominó. M'encanta jugar al dominó. De fet, en estiu fem tartidetes amb les amigues i jo, quan són les festes del poble. Tu de què eres de jugar? Bueno, Boro del truc.
0: Jo soc campió del món.
1: El guinyot, què és?
2: El guinyot. El guinyote, la baralla espanyola.
1: Sí, però quin tipus de xoc?
2: ¿En serio?
1: Sí, no sé qué.
0: Contalo.
1: ¿Sabes qué es?
0: Sí, pero
2: contalo. Es que cuando te lo expliques...
0: Ah, no lo sé.
2: Bueno, la típica baralla española, ¿no? Sí, la que en el truco es la baralla española. ¿No? Sí. Pues hi ha una sèrie de punts que pots sumar, no? Depenent de les cartes, no? És que no sé com explicar-lo,
1: però com jugues tu? Quantes cartes tens, com les jugues?
2: Pues tu tens, crec que són 4 cartes o 6, és que no me'n recordo, ja fa molts anys. 4 o 6 cartes,
1: Este estiu mos ensenyarem a jugar a xocs de cartes.
2: I tu vas robant i vas tirant i vas emportant-les, o se les va emportar la persona que en esa ronda sume més punts, no? I al final els punts se compten i pots cantar les 20, pots cantar les 40, depenent de, a lo millor, si te toquen 2 cartes a la vegada, no?
1: Sí. El guinyot.
2: Però és que no recordo ara fa molts anys, però és... Un
0: programa de xocs
1: d'estiu.
0: Menosis de xua la botifarra, que és que en llir és la manilla. Pues mana el nou. El nou és el que més mana.
1: És com el 7 i mig.
2: Jo pensava que el guiñot era un esport nacional.
1: Jo no el coneixia, igual molts oients mos diuen, clar, no, és superfamós. No,
0: el mus, el mus i el truc. El guiñot, jo he ensenyat a gent de Madrid a xorar el truc.
1: I quina diferència hi ha entre el mus i el truc?
0: El que mana és que l'envit és el que manen els dos. Sí. Parec mentira, però sí que és veritat.
2: Per exemple, l'1, el 3 però... i el rei són els que més punts tenen en
1: parles?
2: El guiñot.
1: En el guiñot,
2: ah, vale. L'1 i el 3, i el... I el 12, que és el rei.
0: N'hi ha un altre que sigui el golfo, que no ha estat això que sigui el golfo, que és més perillós.
1: I el burro, també n'hi ha uno que se diu el burro.
0: El burro, ma mare...
1: Ixe, però... jo m'he pegat, eh?
0: Ma mare és campionada.
2: El burro.
1: El burro, i passes la carta, però ahí...
2: Ixe, és terrible.
1: Ixe, n'hi ha molta competència ahí, en el burro, eh? El cinquillo m'agrada molt, també.
0: El solitari, quan...
2: La brisca.
1: La brisca, ai, m'encanta la brisca, també.
0: Però el solitari s'està perdent. El solitari, a mi, és una cosa que me dona molta pena, perquè en els bars de poble, que això és bars... vetustos de sí. Poble i tal i qual, sempre te trobaves allí al fons del bar, el típic abuelet en el cigarret i el fling-mic, xoant al solitari, sí, sí, sí. Un solitari
1: i
0: sempre
1: diu,
0: Paco, que no xuem una... Bueno, estic esperant a veure si venen 3 mesos, pues ja en som 2, me falten 2 mesos, entonces montes partida, però mentre que t'esperen hi ha alguno que estan fent el solitari i és meravellós.
1: Que guai, els jocs de taula m'encanten i més si els que són d'estiu, de cartes, dominó...
0: Que no se perga això, la gent xuleta pues sí. Que xuga. El truc sí que és veritat que és un deport que cada vegada... Sí. Un deport, i jo...
1: És un deport olímpic,
0: bueno,
1: claro.
0: Jo vull fer l'olímpic, el truc, a veure si ho aconseguís. Però sí que és veritat que el truc és una cosa... De fet, és el campionat de truc de Junta entre la Fallera, Junta al Teatre, és el més antic que té Junta entre la Fallera. El campionat de truc és algo espectacular. I és una excusa meravellosa de dir, va una trucadeta ara, vamos, jo anar a Alacant, xui, en Alacant porta...
1: Per fer el cafè net
0: claro,
1: i passar la
0: vespreta,
1: meravellós.
0: Jo sempre porto, jo en la motxilla sempre porto, sempre, baralles i pedres per xulatuc, sempre.
1: Sí, sí, o cacauets, o granells de cafè.
0: I ara em vaig a riu, pues, mira, el dia, xous o el divendres, vaig a la fera amb això i la corta, a veure com vaig, pues, si puc, enganxaré un poquet i farem una partideta, clar.
1: Clar que sí.
0: Jo tinc que guanyar en la Fallera Major de València com siga. Això és un reto que no va ser fàcil, evidentment, tu saps? Es veu sair de llum perquè no volen que t'acostis, evidentment. No? O sigui, estan jugant-se un campionat importantíssim, que és el que guanya el campionat de Junta és campió del món. O sigui, claro. Entonces tu tens que mantenir una distància, no? Però... Llavors, dic, no, jo no m'acosto, no, o sigui, què? Perquè,
1: claro,
0: la
1: seva estratègia.
0: Les mirades, les senyes, el tal, el qual, no sé què. I, i el truc és molt de ser molt embustero.
1: Sí.
0: Quan més embustero, més possibilitats tens de guanyar.
1: Ja farola limpia. Doncs pues bueno, que demà continuem, contem més en este programa, ja saben, a partir de les 12 i 20 i més falles, més festes a partir de la 1 i quart. Ara ho deixem perquè venen els companys d'esports i també després pues, a ficar-nos al corrent de tota l'actualitat informativa. L'ho dit, que es queden ara a Onda Cero i tornem demà en este programa Más de Uno València. Bona vesprada.

0: estos días brutales solo del 25 de junio al 2 de julio con Forama.
1: Más de uno, Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
2: El president de la Diputació de València declara per segona vegada davant la jutgessa de la Dana. Bona vesprada. No recorda, diu Vicent Montpó, que l'alcaldessa de Torrent li advertirà eixe dia, el dia de la riuada, del possible desbordament del barranc del Pollo. A més, avui acaba el procés de regularització de migrants i els estudiants valencians han començat els exàmens de la Pau Extraordinària ací a la comunitat. Fins a les 2 es contem estes i altres notícies. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. El president de la Diputació de València, Vicent Montpó, ha dit avui davant la jutgessa de la Dana que no recorda eixa telefonada de l'alcaldessa de Torrent, de Amparo Folgado, en la qual sobre les 6 de la vesprada li advertia del desbordament del barranc de l'Horteta. Ha sigut en la seva declaració com a testimoni per segona vegada, com es dèiem, en els jutjats de Catarroja, Núria Moreno.
3: La magistrada va decidir citar-lo de nou després que l'alcaldessa de Torrent atestara que li va telefonar aquella vesprada per explicar-li la situació d'este barranc que confluïx amb el del Pollo. A l'eixida del jutjat, a preguntes del els mitjans, Vicent Montpó ha insistit en la seva declaració judicial.
4: O sea, yo al final me acuerdo de lo que me acuerdo y de lo que no me acuerdo, no me acuerdo. O sea, lo que también he explicado muchas veces es que es mucho más fácil hablar aquí que en sede judicial. O sea, en sede judicial yo no puedo suponer o no puedo entender, tengo que contestar sí o no. Y contestar sí o no, pues yo no sé si usted se acuerda hace un año y ocho meses a las 18:38 quién le llamó, qué le dijo y cuál era el problema. Y es que yo creo que esto no es una situación de Vicente Montpó. O sea, yo tengo la suerte de haber dado la cara desde el primer momento. Creo que no me he contradicho en nada.
2: Això és el que ha dit Vicent Montpó mentre el Partit Socialista ha presentat una querella contra Carlos Mazón davant del

0: Tribunal Suprem per un possible delicte de fals testimoni, Ramon Pérez.
1: Els socialistes valencians veuen contradiccions entre les diferents versions de l'expresident de la Generalitat, sobretot en allò que va dir a la Comissió d'Investigació de la Dana al Congrés dels Diputats. Vicent Mascarell és el secretari d'Organització

0: hay planes...
1: ¡Mira esto!
0: ...que no se pueden rechazar.
2: Lo tengo todo pensado.
0: ¿Listos? Todo el contenido de A3 Player y Disney Plus...
3: ¡No veo este mundo!
0: ...en una sola suscripción.
4: ¡Quédate conmigo!
0: ...por solo 9,49 euros al mes.
5: Que no se os escapen.
0: Plan estándar con anuncios de Disney Plus. El plan perfecto...
6: Es ¡brillante!
0: ...en un solo lugar.
7: ...y han emès 2.650 certificats de vulnerabilitat.
8: Hemos estado con ellas revisando sus expedientes, preparándole toda la documentación para que fuera posible su presentación en los organismos oficiales. Al final se han movilizado 360 personas entre voluntarios y técnicos porque siempre hemos pensado que este proceso de regularización era una oportunidad para mejorar en derechos a muchas de las personas que acuden a Càritas.
7: La valenciana va ser una de les dos comunitats autònomes juntament amb Aragó que va recórrer el decret aprovat en abril pel govern per a iniciar la regularització. Ara, el Tribunal Suprem, en tramitar aquests recursos, estudia preguntar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si aquest procés xoca amb el dret comunitari.
9: Compromís ha qualificat aquest recurs que va interposar el Consell de Racista i, d'altra banda, ha demanat al govern que ampliï el termini de regularització. Alberto Ibáñez és diputat de la formació valencianista en el Congrés.
10: Es evidente que si hubiera un cambio de gobierno con Vox y PP, estas personas no solamente serían deportadas, sino que sufrirían auténticas vejaciones de derechos fundamentales. Hay que proteger a nuestros vecinos y hay que hacerlo ya.
9: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, insisteix en el respecte a la justícia i defensa la decisió en el seu moment d'interposar el recurs.
11: Que no estaven d'acord en aquest procés de regularització tal com estava fent-se, en aquesta rapidez, no? En aquests ocultismes que té sempre el govern d'Espanya, el govern de Pedro Sánchez. I bueno, ja saben que jo el que sempre es mostra molt respecte per la justícia. Nosaltres tenim dubtes d'aquest procés de regularització, l'hem dut a la justícia, el Tribunal Suprem ha decidit que siga el Tribunal de la Unió Europea que vega si està respetant o no les normes comunitàries i esperarem la decisió dels tribunals.
7: Per cert que el govern actualitzar la capacitat dels sistemes d'acolliment de menors migrants no acompanyats de les comunitats autònomes i segons este decret a la Comunitat Valenciana li corresponen atendre a 1.903 d'estos menors. La consellera de Serveis Socials, Elena Albalat, ha carregat contra l'executiu. Diu que ha tornat a actuar de manera unilateral.
12: Eso significa más de la capacidad que ya tiene el sistema de protección en infancia en la Comunitat Valenciana, lo que es para nosotros una barbaridad, porque una vez más el gobierno de manera unilateral decide cuántas personas migrantes no acompañadas van a tener que venir aquí a la Comunidad Valenciana.
7: Matí de reunions a la Conselleria d'Educació. S'ha reunit la mesa de negociació relacionada amb els horaris laborals del professorat, encara que, segons la majoria sindical, sense cap novetat destacada.
13: Ara que ha acabat el curs escolar, els sindicats fan balanç d'una temporada marcada, sens dubte, per eixa vaga educativa. La responsable de serveis públics d'UGT, Maite Montaner, ha demanat avui a la Generalitat que canvie la prioritat nacional per la prioritat social. Ha sigut a Onda Cero.
14: Per això jo li diria al senyor Llorca, al president, que s'oblidarà un poquet de lo de la prioritat nacional i que pensarà un poquet més en la prioritat social. És a dir, en les necessitats que té el poble valencià, que tenen els ciutadanes i els ciutadans valencians, i que, quan parlarà amb el govern central, que no prioritzarà els seus interessos partidistes, sinó que pensarà un poquet en la societat valenciana.
7: Seguint en clau educativa, avui ha començat la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat d'enguany. Pot presentar-se als exàmens l'alumnat que va suspendre en juny, però també tots aquells que vulguin pujar nota o millorar algunes de les assignatures específiques.
13: Sí, són en total vora 6.000 estudiants. Han començat amb la prova de llengua castellana i literatura i s'examinaran de la resta de matèries entre avui, demà, dimecres i dijous. Javier Bonastre, que és el coordinador del grau en fisioteràpia de la Universitat Europea de València, recorda algunes de les pautes per a fer front a la selectivitat de la millor manera possible.
15: La noche anterior es fundamental dormir bien. Antes del examen, recomiendo sobre todo hidratarse, llegar con tiempo al lugar de examen y, si puede ser, caminar unos minutitos. Y, sobre todo, confiar en el trabajo que han realizado a lo largo del curso y recordar que un examen evalúa únicamente una parte de lo que han aprendido, pero no va a definir nunca el valor, las capacidades o el potencial que tiene un estudiante.
7: En pàgina de successos, la Guàrdia Civil ha detingut dos persones a les províncies de Castelló i València per la seva presumpta implicació en la distribució de material d'abús sexual infantil. En la investigació s'han intervingut més de 10.000 arxius amb aquest tipus de contingut. Castelló, Juanjo Tobar.
16: L'operació s'ha desenvolupat a Valldoxó, a Castelló i a Llíria, València. El cas es va iniciar a començaments d'enguany a partir de l'anàlisi forense d'un dispositiu intervingut en una actuació prèvia, fet que va permetre detectar converses en plataformes digitals on es compartia material d'abús sexual infantil. A partir d'ací, els agents van identificar els principals implicats i es van practicar